0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Sunset.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines souvenir.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Hey, Fonzie.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: la libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: gracias.
1: Dime cuánto hay con ese que envía todo.
2: Oi, com anem? Som en Tomeu Penya i vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: La noche me confunde, confunde. Mañana haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor y por la noche haciendo

La noche me confunde. Get ready, baby.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.
2: Quan he sentit tio...
3: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Attends.

0: you.
1: I am proud of this.
2: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Así

Un placer estar aquí con ustedes.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

fills de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar...

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltat a Telecolònia de Sant Pere a través del blog en radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespres de Ràdio Horta, com us van ja dimarts, concretament dimarts dia 30 de juny de 2026, darrer dia del mes, darrer dia del semestre, també perquè avui és la meitat de l'any, en aquest cas deixem enrere, entre còmetes, estem en les darreres hores d'aquest primera meitat de l'any, demà vendria a ser principi de la segona meitat de l'any, no se sol mirar així, però és així també, això, en aquest cas també que lògicament girant fulla el calendari perquè acabam, com dic, el juny i demà ja som a juliol. De moment però estem amb aquest sisè mes de l'any, també a nivell radiofònic és el darrer programa d'aquest mes, però primer d'aquesta setmana, perquè ahir, com ja amb vos havíem avançat, hi havia, bueno, sí, estava previst, hi va haver plenari ordinari a l'Ajuntament d'Artà, tot i que plenari avançat d'horari, ja aposta que diem, i ja amb el temps suficient també ho he de dir de manera anunciada, cosa que agraeix en aquest cas, així com dic una cosa també dit l'altra, i que ja vos vaig dir, era les, ja vos ho vaig dir que diem el divendres en aquest cas, que el fet, normalment sols a les 6, habitualment, si no de 9, el darrer dilluns de mes que diem a les 6, això m'ordona que puguem fer programa més o manco una horeta, habitualment, una hora, hora i poquet, perquè després necessito anar des d'aquí cap a l'Ajuntament, vas allà a fer les darreres connexions i les darreres proves i si alguna cosa falla o no va bé intentar solucionar-ho, per tant necessito tenir un marge, no és allò d'arribar allà i ja ho podeu començar, ja aniria bé que fos així. Dic allà com qualsevol altre lloc, vull dir, me refereix que qualsevol connexió en directe que se fa a nivell radiofònic o, i sobretot quan ets una sola persona, en aquest cas a nivell de feina pròpiament dita. Ja m'enteneu, ara me perdonareu, però dit així. En aquest sentit, clar, normalment quan dic que, quan és a les 6, aquesta cosa ja m'acosta xerrar i tot, quan és a les 6 tenim aquest màgia de fer aquesta hora, t'haurà i poc, sí que ver que queda un programa curt, però bueno, el manco podem comentar alguna coseta i mos dona temps a comentar alguna coseta. El fet que sigui a les, o que fos, millor dit, ahir a les 5, bàsicament és per un motiu que també després comentam, en aquest cas feia que evidentment necessitàvem ser-hi abans, i seria, vendria a ser un hola i adeu, pràcticament hola, benvinguts, ara ja hi haurà plenari i adeu, poca cosa més, si m'ha preguntat la broma, si jo també ho vaig parlar amb el balde, cap problema també, que és el cap i la fil superior jeràrquic. I res, ja vàrem en aquest cas fer el plenari. Sí que és vera que per un problema, perquè sempre, malauradament, sempre hi ha coses, quan no és una cosa de l'altra, aquest tema de la tecnologia, quan va bé, va genial, però quan alguna cosa falla, sí que no vàrem poder fer directe com a tal a través de l'FM, vàrem fer directe, que diem, a través de Facebook, pàgina web, que diem, i de YouTube, el plenari en si, però a través de la freqüència modulada sí que el programa que emplem, o bueno, la manera com fem la connexió de a distància, diguem-li així, que mos podem connectar a distància i poder dir-li des d'allà posar play en certa manera aquí, per entendre-nos, ara dic així en paraules planeres entre còmetes, evidentment no és així del tot exacte, però perquè m'entengueu, en aquest sentit, això, demanava evidentment que pagàs i evidentment no estàvem per aquesta qüestió, intentant sempre reduir despesa possible. Per aquesta qüestió no vaig poder fer la interconnexió, sí que hi hagués hagut alguna persona aquí que ha estat tan fàcil com
com sí que fer la connexió pertinent, però clar, perquè el problema era de poder això, donar l'ordre, diguem-li així, des de l'Ajuntament a l'ordenador d'aquí. I al final vaig optar per fer això, per fer la remissió habitual per pàgina web i YouTube i bé, i amb l'enllaç a Facebook. En aquest cas, i posteriorment ja una vegada acabat, ho vàrem posar aquí a través de la freqüència modulada, que vaig aprofitar també per recordar, entre cometes, el darrer plenari extraordinari que feia 10 dies s'havia fet, i com era una cosa curta de manco de 7 minuts, vaig aprofitar ja per posar els dos plenaris de manera continuada, perquè quan dic el cap de fira era curt, si hagués estat evidentment d'una hora i pico, que hagués posat directament el d'ahir. I així ja refrescàvem també una mica de memòria i tal. Per tant, sí que vam emetre el plenari, en aquest cas per FM no en directe per aquest tema tecnològic. Demandes pertinents, disculpes, ja ho sabeu, sempre m'agrada ser transparent i explicar les coses. I en definitiva a vegades hi ha situacions en què poc més pot fer i a més siguent una sola persona i me sap greu dir-ho així perquè en el final en aquest cas haguéssim estat dues persones que hagués estat resolt el tema, però bueno, massa bé. En certa manera, com dic, sí que després vaig poder evidentment posar l'enregistrament i ho vaig poder escoltar posteriorment, això sí, si no éreu ja o si no anàveu ja, o si no éreu ja, en fi, qualsevol de les opcions de la Colònia Sant Pere, per aquestes festes que hi era el seu dia patronal. perdoneu. En aquest cas anava a dir, la tos també m'ha jugat mal la passada, anava a dir precisament se va avançar d'horari perquè estava previst, i així també va ser, let's set l'ofici solena no Sant Pere i posterior processó marítima, després al vespre ja també més coses com el concert de la banda i els focs artificials, però per tema d'horari en plenari que diem era més el tema de l'ofici que era let's set. Evidentment si el plenari hagués estat a let's 6 hagués estat o bé massa just o bé va de fer molta via per poder ser ja a let's set, evidentment, i evidentment el plenari s'ha de donar el temps que s'hagi de donar, evidentment, en conseqüència en tot plegat. I res, així va ser. Plenari a nivell de contingut que recordarem una mica els temes. Se van aprovar tots amb algun dels punts, amb algunes extensions, algunes d'independents, algunes del PP i algunes dels dos partits de l'oposició. Però bé, que el capítol fi van sortir endavant no, i altres que eren informacions que s'adonen que no tenen votació com a tal. I després de l'apartat darrer, que sempre es prets i preguntes, que també, evidentment, no és votació com a tal, sinó que són aquests prets o preguntes que se fan des de l'oposició cap a l'equip de govern. Això per una banda, i després, com deia, aquestes festes de Sant Pere, que hi era el dia com a tal, per tant, des d'aquí, molt d'anys a tots els Peres, els Paus que vareu fer festa en el dia d'ahir, i

Watson i res, i avui, més enllà de recordar i comentar aquestes coses, també tenim altres temes, alguns temes d'avui i alguns temes d'ahir, que ja estàvem publicats ahir, que diem, però quan no vam fer el programa les tenim pendents de llegir, de comentar, d'explicar-vos-ho, així que ja sé que m'he allargat, però bueno, crec que també valdria la pena, però com dic, tenim bastant de temes pel dia d'avui, així que de moment anem per pas, com sempre m'agrada dir, una cosa rara l'altra, i a veure com us dona d'estir el programa d'avui, així que benvinguts, començam.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Joan Sura de Llinàs, conegut com de Can Balaguer, que ens ha deixat hartar el 29 de juny de 2026, als 86 anys, Sant Pau descansi. Velatori serà demà dimecres, repeteix demà dimecres, dia primer, de les 15 a les 19 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 18 hores, també tot plegat de demà dimecres. Funeral també demà dimecres, dia primer, a les 20 hores al Condol i continuació tindrà la missa a l'església parroquial d'Artà. Repetesc, velatori i funeral demà dimecres, dia primer. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències també a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Joan Sura de Llinàs, de Can Balaguer, 86 anys, en pau descansi.

0: I bé, abans de passar als temes d'avui, no puc deixar de dir-ho, com vos venia dient alguna vegada, perquè no m'agrada repetir-me massa, però sí que és veritat que a vegades no puc deixar de comentar-ho. Teníem l'aire condicionat a Espanya ja des del principi, bueno, principi d'estiu, depèn de com ho consideris, de tot aquest any, diguem-li d'alguna manera, perquè m'ho entenc com així, és a dir, des del moment que necessitaven ja refrescar-ho, en cap moment havia funcionat com a tal. Després d'insistir molt, ahir varen acabar venint, bueno, ja van venir altres dies tècnics, però no va acabar de funcionar, ahir varen venir. I ja sí que per sort la cosa ja funcionava, però la cosa que avui migdia ha deixat de funcionar a tot l'edifici, no només a Ràdio Artà, està funcionant, no sé si dia mig gas o directament deixar de funcionar, ja no sé, en aquest cas tampoc no som tècnic especialista en la qüestió i també se'm fa difícil, però vaja. Per tant, ens ha durat poquet la possibilitat de refrescar aquí, que ja de per si amb els equips tècnics, l'ordinador i tots els aparells necessaris per fer emissió, fa que la cosa amb els motors respectius i tot el que necessitem, que diem, generi encara més calor, i això ja li vaig dir a la persona pertinent, que evidentment ha fet tot i més, també ho vull deixar clar, en aquest cas que se fa difícil fer feina amb aquestes condicions, i repeteix que sé que hi ha gent que està fent feina en condicions pitjors, entre cometes, en el sentit de l'aire lliure a ple sol, no? Vull dir també que quedi clar que cadascú parla del que sap. Res, simplement això, aquesta menció de que ha durat poquet el fet de poder tenir una mica d'aire fred. Període de passar millor aquesta calor d'aquests dies o d'aquest inici d'estiu. Però bé, esperem que després puguin posar solució, perquè com dic, ara ja no és només Radio Artà, sinó que sembla que és tot l'edifici de les escoles. Bé, fins aquí pugui llegir, com solen dir qualcú. Res, com dic, teníem temes pendents de comentar. Bé, també he de dir que abans d'enfocar-nos en temes, que vaig dir que possiblement avui, per això ho vull deixar clar també, possiblement avui tindríem, perquè així ho teníem parlat en el seu moment, que parlaríem del tema lloguer segur, d'aquesta xerrada que de fet vos recomanen anar-hi aquest divendres a la cafeteria Tetra Artà, perquè és un tema prou important, tal com està el tema de l'habitatge. És un programa del govern, però com tècnics especialistes vos assessoren i vos expliquen aquest programa del govern de lloguer segur. I avui n'havíem de parlar, així ho havíem quedat també amb gent de l'Ajuntament que mos va ajudar a fer la gestió i que agraeixo immensament. Però posteriorment ja, l'altre dia mos varen dir si era possible passar-ho a un altre dia, per exemple, demà dimecres. Evidentment, un altre del que mos interessa és parlar de la qüestió. No venia d'un dia, entre cometes, i per tant, si no de nou, no serà avui, sinó que serà demà, si no de nou. De fet, demà tenim bastantes coses previstes, no sé si mos donarà temps a tot, espero que sí, si no ja veuríem com ho feim tot plegat, perquè quan dic tenim diverses coses emperolades, una cosa rere l'altra, però sí que és vera que ja veurem com en sortim. Hi ha dies que no podem aconseguir entrevista, hi ha dies que se mos acumula la cosa. Això que vos dic sempre, que no és tan fàcil de no és venir aquí i ja està, sinó que s'ha de fer una gestió prèvia i hi ha mal de cas del darrere. Per això quan em diuen quin horari fas, depèn, perquè al final no hi ha un horari concret, un horari d'emissió, però no un horari de feina com a tal, perquè no són 24 hores, però sí que és veritat que evidentment són moltes més hores de les d'emissió. Dit això, bàsicament perquè quedi clar, per si qualcú va dir, ah, jo escoltaré el programa de dimarts perquè han dit que xerrant de lloguer segur, em sap greu, però finalment serà demà. Bàsicament per això. Ara sí, tanca el parèntesis i anem a la qüestió, bueno, algunes de les qüestions, perquè també anem per parts, n'hi ha diverses. Una de les quals és que Artà impulsa un projecte de turisme ornitològic que també servirà com a recurs educatiu i de divulgació ambiental. L'Ajuntament d'Artà ha iniciat el desenvolupament del projecte Birdwatching Artà, perdó si no ho pronuncio com toca, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme que permetrà crear nous recursos per donar a conèixer la riquesa ornitològica i la biodiversitat del municipi. El projecte preveu l'elaboració de materials específics com guies d'aus, mapes ornitològics i recursos divulgatius que facilitaran la descoberta del patrimoni natural d'Artà i fomentaran una observació respectuosa de l'entorn. Aquestes eines estan orientades tant a les persones visitants interessades en la natura com a la població local, els centres educatius i totes aquelles persones que vulguin aprofundir en el coneixement del territori. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament aposta per un model turístic vinculat als valors naturals del municipi i adreçat a un públic interessat en experiències de qualitat, compatibles amb la conservació dels hàbitats i el respecte pel medi ambient. Al mateix temps, el projecte incorpora una clara dimensió educativa i de sensibilització, posant a l'abast de la ciutadania materials que contribueixen a conèixer i valorar la biodiversitat local. L'acció dona continuïtat a la tasca de divulgació ambiental desenvolupada fa uns anys al municipi en l'edició del llibre dedicat a les aus d'Artà. En aquesta, de fet, us el recomano, en aquest cas, si no vaig malament, crec que era una Catalina Cati Artigas, no em voldria equivocar perquè que ho dic bé, i us el recomano, com dic, en aquest llibre de fa uns anys, no fa massa anys, i per tant també us el recomano sobre aus d'Artà. En aquesta mateixa línia, diu la notícia, els nous recursos ajudaran a reforçar el vincle entre la població i el seu patrimoni natural, promovent actituds responsables envers la seva conservació. Actualment el projecte es troba en fase de desenvolupament i definició dels continguts amb l'objectiu de crear eines útils tant per la promoció d'Artà com a destinació de natura com per a la divulgació ambiental entre la ciutadania. Aquesta actuació és possible gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Artà i està finançada per la Unió Europea Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència C14.L01. L'acció s'integra en el projecte PSTD 2022 Mallorca Living Sustainable, ho diré així malament, perdona, Hub 2, per a l'execució del projecte Birdwatching.
1: Que l'alt tribunal posa en dubte la legalitat de la iniciativa del govern, mentre que Podem defensa que Espanya té plena sobirania per aplicar aquesta regularització. Per la seva banda, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha restat importància a la decisió del Suprem i s'ha mostrat convençuda de la solidesa jurídica de la mesura.
2: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
3: I ja ha quedat extingit l'incendi agrícola declarat aquest matí al municipi de Campos, que ha afectat prop de 5 hectàrees de terreny.
1: L'avís s'ha rebut a les 11 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Parc de Bombers de Llucmajor, Felanitx, i amb el suport de mitjans aeris i terrestres de Libanat. El foc ha pogut ser controlat al cap de poca estona i s'ha donat per extingit a la 1 del migdia. La superfície afectada és d'aproximadament 5 hectàrees.
3: I tot i que en aquests moments es troben en moment de descans, prop de 1.800 alumnes de les Balears han iniciat avui la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat que s'allargarà fins dimecres.
1: Els estudiants ja s'han examinat de llengua castellana, història d'Espanya i avui hora baixa continuen les proves amb assignatures com fonaments artístics, història de la música i matemàtiques aplicades a les ciències socials. La UIB torna a utilitzar detectors de radiofreqüència per evitar còpies amb dispositius electrònics. Els estudiants que siguin descoberts copiant suspendran tota la convocatòria. La vicerrectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno.
4: Pensant que és una prova molt important perquè treguin aquella nota els alumnes que s'ho mereixen en relació a l'estudi. Per tant, en aquesta convocatòria també se passaran els detectors de radiofreqüència per tots els punts, és a dir, per totes les illes, i nosaltres el que esperam és no trobar ningú.
3: Arribam amb aquesta punta a les 5 i 4 minuts. L'actualitat informativa torna al butlletí de les 6.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que el periodista Tomàs Andújar acaba de publicar el llibre On s'acaba l'aigua, l'exili de Deseado Mercadal, i avui en volem parlar.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ara ens acompanya en Toni Cardell, el control tècnic, i avui tenim la companyia del company periodista Tomàs Andújar. I

I, per altra banda, l'Ajuntament d'Artà acorda encarregar un estudi per valorar la declaració del municipi com a zona de mercat residencial tensionat. Recordem que en un dels plenaris, anava a dir de res, ara ja n'hem passat uns quants, recordem que se va tractar aquest tema i crec que recordar que finalment se va aprovar, no ho recordo ara, no vull anar equivocat, crec que sí, amb distints vots, si més no, per cada un dels partits polítics representats. Diu, realitzat per la FUEIP, l'estudi determinarà si Artà compleix els requisits per poder optar en aquesta declaració, que permetria aplicar les mesures previstes per la llei per facilitar l'accés a un habitatge assequible. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Artà ha aprovat la contractació de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, que és aquestes inicials FUEIP. Fundació Universitat Guió Empresa, perquè es diu així, de les Illes Balears. Diu, per elaborar l'estudi tècnic que determinarà si el nostre municipi compleix els requisits per poder ser declarat zona de mercat residencial tensionat. Aquest acord dona continuïtat, com dèiem, a la moció aprovada pel ple, en aquest cas, diu, del passat mes de febrer. Ja d'això no ho recordava en memòria, però sabia que era d'enguany. Mitjançant la qual es va acordar iniciar l'avaluació dels requisits exigits per la normativa estatal i elaborar la memòria justificativa necessària per tramitar aquesta declaració. L'estudi serà fet, com diu la notícia, per la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, una fundació que depèn, com diu el seu propi nom, de la Universitat de les nostres illes. L'accés a l'habitatge és una de les principals preocupacions del consistori i per aquest motiu s'ha considerat necessari disposar d'un estudi tècnic que analitzi de manera objectiva la situació abans de prendre qualsevol decisió. L'estudi avaluarà indicadors com l'evolució dels preus de compra i de lloguer, els ingressos de la població resident, l'esforç econòmic que representa accedir a un habitatge, l'evolució dels preus residencials en relació amb l'IPC i les dades procedents de les diferents fonts estadístiques oficials. A partir d'aquesta informació s'elaboraran les conclusions tècniques que permetran determinar si Artà compleix els criteris que estableixi la llei 12/2023 de 24 de maig pel dret a l'habitatge. Si l'estudi conclou que Artà compleix els requisits establerts per aquesta llei i el municipi és declarat zona de mercat residencial tensionat pel Govern de les Illes Balears, es podrien aplicar les mesures previstes per aquesta normativa amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge. Entre altres aspectes, la llei permet establir limitacions en determinats contractes de lloguer, aplicar l'índex estatal de referència en els supòsits previstos i impulsar altres mesures orientades afavorir un mercat residencial més assequible. L'Ajuntament ha optat per encarregar aquest treball a la Fundació Universitat Empresa de les Balears, atesa la seva especialització en aquest tipus d'estudi. El consistori no disposa de personal tècnic propi en la qualificació específica, lògicament, necessària per elaborar aquesta anàlisi ni resulta eficient assumir-la mitjans municipals. El contracte s'ha adjudicat per un import de 5.445 euros i va inclòs. Que, com deim sempre, no és que a vegades no se pagui l'IVA per part de l'Ajuntament, sinó que a vegades se donen xifres sense IVA, perquè al cap i la fi l'IVA és un impost que se paga i, per tant, el que realment costa com a tal és la resta. Però lògicament sempre se paga IVA, però sí que a vegades a nivell, ja sigui govern, consell o qualsevol altre ajuntament, a vegades donen xifres amb IVA inclòs i a vegades amb IVA exclòs, però no per això volguem dir que no se pagui IVA. En aquest cas té un cost de, repetesc, 5.445 IVA inclòs.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I ahir, dia de Sant Pere, com vos dèiem al principi, hi va haver l'ofici solemne en honor al Sant, presidit per Carlos Campos Tort, tercera religiosa de l'Església de Sant Pere, i a continuació processó marítima ja tradicional amb aquestes barques que acompanyen el Sant i que fan aquesta volta per la zona marítima més propera a la platgeta de la Colònia i tota aquesta costa propera que diem a la Colònia com a tal. Per tant, aquestes també imatges idíl·liques i també aquestes tradicions que no s'han de perdre, acompanyats com sempre dels xeremiers, que no poden faltar, i també dels capgrossos, en aquest cas amb Pere i na Clara. Després, ja a les 9:30, el concert a càrrec de l'Associació Musical Banda de Música d'Artà, la banda de música, en aquest cas, del municipi. Això sí, com diu la pròpia nom com a associació, vull dir, no és municipal, que a vegades sí que s'ha posat com a municipal el programa, enguany s'ha posat correctament i el lloc també de manera correcta, també gràcies a que qualcú va dir a la comissió de festes, també ho deixo aquí. I bé, en aquest cas un concert que estiuenc, en certa manera, i que la plaça fa mal dir va quedar plena, perquè també qualcú podria dir, bé, hi havia els costats més, un poc més buits, però totes les cadires que hi havia previstes van quedar plenes, fins i tot algú sí que se va posar, també va agafar alguna altra cadira que hi havia per allà i se va posar al costat, algú també va emprar aquest escenari que se fa, per exemple, per haver venes i demés, perquè el concert se feia des d'enterra, diguem-ne així, diguem, els músics de la banda, que diguem, com ja havia passat l'any passat, no estaven damunt del catafalc, sinó que estaven en terra, per dir-ho d'aquesta manera, i sí que fa anys sí que se feia des damunt del catafalc, quan el catafalc estava aquí on ara hi ha, que diguem, les casetetes, per dir-ho d'alguna manera, en aquest cas, però ara aquests darrers anys el catafalc està a l'altre costat de plaça, ara així en paraules no ho sabria definir d'altra manera, els qui heu estat o els qui sou allà, evidentment ho sabeu, i res, no té més història tampoc això, vaja. I això, i dins aquest concert que van ensonar distintes peces, després hi va haver també una sorpresa final que, bueno, diverses sorpreses finals, com va desvetllar el propi director de la banda, Joan Moyà, que en aquest cas ho va desvetllar ell, no ho desvetllaria jo ara així dient-ho, si no ho hagués dit ell segurament jo no ho diria, que sí que és veritat que s'havia assajat com a banda però no s'havia assajat de manera conjunta, estic parlant

Dic cap per no deixar-me, perquè segurament me'n deixaria. El currículum és llarg i això demostra la seva professionalitat. I en aquest cas, això, com dic, en Patrícia va posar aquesta veu en aquestes dues cançons. I una d'elles, Boig per tu, que segurament coneixeu tots, i que, per exemple, bé, la pròpia banda sí que n'ha penjat algun fragment a través de xarxes socials, però també he trobat que, per exemple, el reconegut, suposo que ho puc dir així i amb tot el carinyo, Pep Cabré Fitó, també n'ha penjat en aquest cas un vídeo de, en aquest cas, el moment de cantar la cançó de Vaig per tu, i diu en Pep, diu, un concert crec que mai vist i en canvi a la colònia tot és possible. Gràcies, banda, i gràcies, Patrici Pascal, per la teva veu tan educada. Salut, i me vaig emocionar i tot. El botigueret Pep, que és com sempre afirma, com ja sabeu, en les seves publicacions, i publica aquest vídeo, del qual aprofitaré, suposo, amb el seu permís, aquest so, en aquest cas, per poder escoltar, per exemple, aquesta cançó de Vaig per tu, de la música que diem en directe, la banda de música d'Artà, en aquest concert de Sant Pere, i la veu d'Anna Patrícia. Així que l'escoltam. Està penjat a Facebook, el perfil, en aquest cas, d'en Pep Abreu. Ho vam compartir també com a Ràdio Artà, així que si cercau Ràdio Artà, també teòricament vos hauria de sortir. Però bé, en aquest cas, a nivell de la freqüència modulada, com m'agrada dir en aquest sentit de radiofònic, n'escoltam el so ara aquí en aquest cap vespre a Ràdio Artà, d'aquest vídeo, repeteix, d'en Pep Abreu, música de la banda de música d'Artà, el social musical de la banda de música d'Artà, i la veu de Patrícia Paisal, la cançó Boig per tu, ahir a la colònia de Sant Pere.

I bé, deia, aquesta era la cançó, aquesta Boig per tu, de, interpretada per la banda Música Artal, la veu d'Anna Patricia Paisal, i en aquest concert de Sant Pere, de l'Associació Musical de la Banda Música d'Artal, que es va fer en motiu d'aquestes festes patronals de la colònia. També varen sonar les cançons, i no per aquest ordre, Concerto d'Amore, Music, West Side Story, La La Land, Thank You for the Music, que va ser la primera, i Yaka. I també me n'estic deixant prou expressament perquè també va haver-hi la de cantada per la Patrícia, també abans de Boig per tu se va cantar la de Que tinguen sort, de Lluís Llach, que per tant aquestes dues són la Patrícia, Que tinguen sort i Boig per tu, i al final com també amb motiu d'aquestes dates d'enguany que ja sabeu que fa poquet que se va celebrar aquesta, bueno, se va dur a terme aquesta cantada de la Balanguera per part de organitzat per l'Arbre Cultural Balear i precisament també en l'acompanyament musical de la banda Música Artà en aquell moment i cantant tant l'Orfeó, Quatre Veus, tota la gent del poble que hi va voler i poder assistir a la Balesa, aquella cantada, no sé si dir històrica, perquè en certa manera per tot el que representava, que diem, i de manera conjunta entre molt d'artenants i artenanques i gent que s'hi va voler sumar. En aquest cas, en aquest concert d'ahir, també es va voler seguir retent aquest homenatge en aquest himne de Mallorca, la Balanguera, que enguany és aquesta data també propícia per aquest fet, aquest centenari, tant de, per primera vegada que va sonar la cançó com de la Balanguera pròpiament, que en aquell moment, evidentment, no era himne, sinó que va ser molt posteriorment, bastant posteriorment. Com també se celebra, ara no voldria dir malament, però crec que també els 100 anys de la mort del seu autor, Amadeu Vives. I bé, també, com dic, en Joan Moyà també va fer aquesta explicació diferent, però inicial, també abans de la cançó, que així com havia sonat la Balanguera d'Artà, també se volia fer que sonàs també a la colònia de Sant Pere i se va aprofitar aquest concert per tancar precisament aquest concert de Sant Pere. I així també, per exemple, ho reflecteix aquest so que escoltarem també en un vídeo de Pepe Brefito, que diu la Balanguera també va sonar per les festes de la colònia de Sant Pere, així que l'escoltam. Gràcies en aquest vídeo d'en Pep. Gràcies, Pep.

I bé, deia que és fermament, com dic, gràcies Pep, per aquest enregistrament audiovisual que vares enregistrar i que vares penjar a Facebook i com es va recobrar un fragment d'aquesta cançó que va sonar ahir a la colònia de Sant Pere, on tota la gent dreta, en aquest cas, ja que així ho havia indicat, com dic, el director Joan Moyà, per poder cantar el capafil d'Himne de Mallorca, permeteu-me dir el nostre himne, en certa manera, més enllà de l'Himne d'Artà, està clar. En aquest cas, per tant, això, un concert bastant interessant, amb totes aquestes novetats i propostes novedoses, i bé, la veritat és que això, que enhorabona, ara ja com a Ràdio Artà i no com a membre de la banda, enhorabona a la banda de música d'Artà, tota, perquè, com va dir en Joan, assaig rere assaig, se fa una feina que després del concert, no és com el que dic jo aquí també, que com deia abans, no és venir aquí i xerrar o ja està, sinó que evidentment s'ha de fer una feina prèvia, en aquest cas a través d'assajos, i polir fragments, polir notes, polir el conjunt entre diversos instruments, entre tots els instruments que puguin sonar en aquell moment, i detalls de perquè soni millor adaptat en aquell concert, en fi, diverses coses en aquest cas, i per tant és tota una feina que hi ha al darrere, com també evidentment qualsevol concert de qualsevol agrupació altra musical artenanca i qualsevol altra evidentment de fora, en aquest cas parla de banda d'Artà, perquè evidentment és molt referim a ell amb aquest concert que, com dic, va tenir lloc ahir, però que evidentment aplicable a qualsevol altra formació. Així que bé, un concert que va també precedir, com també sol passar des de fa uns anys, que coincideix per data, que posteriorment, que diem, hi ha aquesta revela, aquests focs artificials el dia de Sant Pere, que en guany va ser càrrec de Piratènia Jordà a les 24 hores des de la platja o platgeta de la colònia de Sant Pere. Sí que aquests que se tiren a la mà i per ahir que surten a la mà i de més crec que no van acabar de funcionar, des del meu punt de vista pel que vaig veure, i no som un entès, però pel que he vist altres anys així me va semblar. No sé, potser des del meu punt de vista en aquell moment aquí on estava, potser no vaig veure així com realment s'hauria de veure, i ara estic dient una cosa que no toca, però bé, per la resta molt ben fets, en certa manera, en aquest sentit, i res, aquesta revelda que se va fer a la Colònia Sant Pere per tancar el dia pròpiament dit festiu de Sant Pere. També, com sols habitual, també se podia veure aquesta revelda, no ben equivocat, però segurament no sé si d'Alcúdia, Can Picafort, a quina zona exacta, però sí que també des d'en fora, com fa aquesta veïa, o veïa, vaja, en certa manera a la vegada se permet veure aquestes diferents rebel·les, la de Cloni, i a la vegada també aquesta de més en fora. Aquestes coses també que a nivell de mòbil és difícil capturar, perquè si no també és una imatge d'aquestes guapes, però bé, el cap de fila com us interessa la de Cloni, però també se dona aquest fet no curiós, perquè evidentment és per l'edat en qüestió, que també celebren Sant Pere, evidentment, bàsicament per això, però que també que pel fet de que se pugui veure des d'allà mateix, en certa manera dues rebel·les al manco distintes, en ocasions fins i tot, no sé si tres, ara no voldria anar equivocat, però bé, en aquest cas també hi va passar, per exemple, que se podien veure al manco dues, la de la Cloni i aquesta altra, que no voldria anar malament si això Can Picafort del Cudi exactament, me disculpareu, no ve contrastat, però vaja, en tot cas així va acabar aquest dia d'ahir, a nivell, bueno, a nivell d'horari també, perquè evidentment és sobretot el vespre, però també a nivell dels actes d'ahir. En tot cas, però, no acaben així les festes, perquè queda encara fins aquest diumenge, i de fet, després també, possiblement en altres dates que estan incloses en l'apartat d'altres activitats. La recordam. En el cas d'avui dimarts, dia 30, a les 19:30 hores, a les 7:30, bàsicament d'aquí una hora i mitja, hi ha la festa Holi a la plaça de la Bassa d'en Fesol.
i a les 21 hores, a les 9 del vespre, concert de gospel, càrrec de Veus de Llevant, aquest grup de gospel de la colònia Sant Pere, però també crec que en gent de Manacor i de la Contrada, no voldria anar malament. La veritat, com un grup ben nombrós, si més no, i això és també a celebrar. Dirigit per Jordi Cardona, i serà el passeig marítim. De fet, la comissió de festes se va parlar de veure quin seria el lloc millor per diversos motius tècnics i d'infraestructura. Finalment sembla el manco per programa que serà el passeig marítim de vora de l'estàtua de la Madonna i està organitzat per el Centre Cultural. Serà avui a les 9 del vespre. En aquest cas, per tant, avui doble proposta, a les 7 i mitja festa Holi i a les 21 hores concert de gospel organitzat per el Centre Cultural de la colònia de Sant Pere. També en aquest cas algú anava a dir el nom però el mal obviaré en aquest cas per si de cas no vol que el mencioni o no vol que la mencioni, ho deixem així amb si en masculí o femení, diu en aquest cas era ahir i fa referència a aquestes dues propostes d'avui i diu demà que és avui, que diem festa americana a la colònia de Sant Pere, festa Holi i gospel, visca Mallorca. Era el comentari que me va enviar aquesta persona. En fi, al final n'hi ha d'haver de tot. Quan dic aquest coral Veus de Llevant, de gospel, és un grup també amb gent d'Artà, gent de la colònia, gent de Manacor, gent de la Contrada, per tant també crec que tenen tot el dret, si més no, a poder demostrar la seva vàlua i, com dic, un grup ben nombrós que ja ha actuat alguna vegada ja a la colònia també i crec que era, no sé si era per Nadal i altres dates, ara no em voldria equivocar massa i per tant no detallaré gaire, però bé, sí que ja ha fet, sí que és veritat que de fa poc se van emportar aquest nom que diem. Per tant, sí que fins en aquell moment era el grup de gospel, crec que no tenien nom com a tal oficial al Manco, no sé si ja n'haurien xerrat o no, però al Manco no el tenien oficial. Ara ja sí que s'anomenen Veus de Llevant, fent referència a Llevant de Mallorca, entenc, i serà avui a les 9 de vespre, vos ho recomanem en aquest cas. I abans, sobretot en aquest cas pel més petit de la casa, a les 19:30, festa Holi a la plaça de la Bassa d'en Fesola. I després ja demà dimecres, dia primer, diverses propostes a les 19 hores, jornada de portes obertes de l'Escola de Psicomotricitat de 0 a 6 anys al Centre Cultural. A les 20 hores, masterclass de Zumba a la plaça Sant Pere, organitza el Club Esportiu Pura Vida. A les 21:30, gran gala lírica per un centre cultural digne per al poble, amb Irene Gili Soprano, Antoni Iteres Tenó i Maria Francisca de Nous a la piano, o sigui, tots del nostre municipi. Venta d'entrades en línia Ticketip i presencialment se venien tant els dissabtes dia 20 i 27 de juny al mercat, com també en aquest cas demà mateix, dia 1 de juliol, 30 minuts abans del començament del concert. El preu és de 15 euros, places limitades, òbviament, per aforament. Serà el poliesportiu Cafarruig, un lloc que s'ha triat per tema també d'encabiment de persones i per diversos motius, i ho organitza, lògicament, el propi Centre Cultural. És aquesta gran gala lírica per un centre cultural digne per al poble, amb Irene Gili Soprano, Antoni Iteres Tenó i Maria Francisca Donús al piano. Serà demà a les 21:30, vos ho recomanem moltíssim, i amb aquest preu de 15 euros per tal de poder ajudar en aquest centre cultural que s'està reformant, que ja fa molts anys que ho necessitava, per diversos motius estava bé, però sí que tenia una infraestructura que ja arriba a acollir moltes propostes culturals, en aquest cas en to positiu ho dic, fa que, evidentment, en to no tan positiu, evidentment necessiti un manteniment i ja que se pot fer
també unes millores necessàries per poder precisament seguir encabint més propostes culturals i de més. I en fi. Després passam ja dijous dia 2, seguim amb les propostes del programa de festes de la Colònia. Dijous dia 2 a les 19:30, torneig de futbol infantil, partits model Lliga, edat màxima 13 anys, inscripcions de kits fins dimecres dia 1 de juliol, i fins demà, el telèfon 608-936-367. A les 21 hores, torneig de futbol més 40, és a dir, a les 18:30 l'infantil, fins a 13 anys, i a les 21 hores a partir de 40 anys. Inscripció d'equips, en aquest cas acabava ahir, dilluns dia 30, el termini d'inscripcions, i s'ha durat tema també el poc esportiu. I a les 22 hores de dijous, Teatre d'Humor amb el còmic, monologuista i cantautor mallorquí Jaume Gili, capaç d'imitar 50 personatges diferents, els quals han triomfat al programa de Telecinco Got Talent, a la plaça de Sant Pere. El divendres dia 3, a les 19 hores, concert a càrrec de quartet de cordes Lipinski, el quartet polonès interpretarà obres de Beethoven, Tchaikovsky i Szymanowski. A l'Església de la Colònia Sant Pere, organitza una associació més de la música de la Colònia Sant Pere i Acadèmia 1830. I a les 21 hores, Pan Baldi Solidari a la plaça de Sant Pere, això divendres, els beneficis aniran destinats a arreglar el campanar de l'Eglésia, pensau a dur els vostres tassons i plats reutilitzables, això és important, repeteix, pensau a dur els vostres tassons i plats reutilitzables divendres en el Pan Baldi Solidari, és un té programa a part també, i organitza parròquia de Sant Pere.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

Ecs amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el vell,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Els seus afligits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Joan Sureda Llinàs, conegut com de Can Balaguer, que ens ha deixat hortar el 29 de juny de 2026, als 86 anys, amb por descansi. Velatori dimecres dia 1er, de les 15 a les 19 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 18 hores. El funeral també demà dimecres, dia 1er, a les 20 hores al Condol, i a continuació tindrà lloc la missa a l'església parroquial d'Artà, per tant, tot demà dimecres, dia 1er. Recordeu que podeu enviar també les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Joan Sureda Llinàs, de Can Balaguer, 86 anys, se'n pot descansar.

Ens repassàvem el programa que queda de les festes de Sant Pere. Mos havien quedat divendres dia 3, mos queda dissabte 4. A les 7 i mitja del matí, trobada de pesca amb Valentí, en sopar per a les persones participants, programa a part. Les inscripcions s'han de fer a les oficines del Club Nàutic per telèfon 971-589-118 o per correu electrònic oficinacncsp@gmail.com. Organitza com nou Club Nàutic. A partir de les 18 hores, Raïm Wine Fest Mallorca. Veniu i gaudiu d'aquesta trobada de vinaters de la terra, un esdeveniment especial amb activitats diverses i música en viu. Al passeig marítim hi haurà servei de bus. Més informació a www.artap.cat. Aquest dissabte a partir de les 18 hores. I després diumenge dia 5, a partir de les 9 del matí, 25è aniversari del Mollet. Vos ho recomanem, com sempre, com cada any, a la platgeta de la colònia de Sant Pere, on hi haurà un estant per comprar objectes o fer donatius a favor d'ADEM, l'Associació Balear d'Esclosi Múltiple. A les 10, regata Wankful Day, no sé si pronuncio bé, el trofeu Ferruig, al Club Nàutic. A la Jalca Vespre, a les 9:30, festa infantil, en Cucanyes i en l'actuació del grup d'animació local Tipi Tipi Top a la plaça de Sant Pere. I tancarà el programa a les 21:30 la balada de Vall de Bot a càrrec de l'agrupació Escalfits i Castanyetes a la plaça de Sant Pere. Ja més enllà del programa oficial, tot i que també inclòs dins aquell llibertat, propostes titulades Altres activitats juliol, dia 6 a les 21:16, torneig de volei platja infantil 3x3 a la platgeta, organitza Club Volei Artà. A les 21:30, trobada de ball en línia, càrrec de Bernat Riera i Margalida Orell, a la plaça de Sant Pere. Dia 7, a les 20:00, torneig de futbol, partits model Lliga, edat mínima 14 anys. Inscripcions d'equips fins dilluns dia 6 de juliol, és a dir, el dia abans. El telèfon 608-936-367, places limitades. El poliesportiu Caf Ferruig. Llavors, diferents dies, dia 8, dia 15 i dia 17, el 22è, torneig de volei platja nocturn 2x2 a la platgeta. Dia 8 de juliol, a les 21:00, 2x2 femení. Dia 15 de juliol, a les 21:00, 2x2 masculí. I dia 17 de juliol, a les 21:00, 2x2 mixt. Ho organitza Club Volei Artà. Preu de l'inscripció, 5 euros per participant. Inscripcions al telèfon, 630-583-334 fins 3 dies abans de cada prova. I després, a les 19:00, 22 en travessa costa de la Colònia Sant Pere, de natació, dia 19. Inscripcions a la platgeta a les 17:30, preu 5 euros, inclou assegurança i gorra de natació. Organitza el Club Aiguesport Artà. I així ja sí, tanquen totes aquestes propostes que varen començar el passat dia 24, que del 26 van donar el SUS, però dia 24 que ja hi havia l'exhibició de l'escola de judo, i que aniran, acabaran la festa oficialment dia 5, però com veiem fins a final de, bueno, mitjan juliol, encara hi haurà actes, ja fora dels dies oficials de festes. Això bàsicament és per tema, bueno, ara no ho diré correctament, no sé si tema assegurances i dies delimitats per diverses coses, que s'han de limitar els dies de festa com a tal, i hi ha altres actes que se fan altres dates i que se consideren fora de festes, però així tot, evidentment, s'anuncien dins d'aquest llibretet, que està molt bé que així sigui, lògicament. Per tant, perquè s'han de definir uns dies oficials de festa, bueno, hi pot haver aquestes caretetes de menjar, per exemple, i bé, temes serveis municipals, etc, etc, posant una data inici i final com a tal, delimiten certs aspectes. En definitiva, diu, consultar el programa íntegre i actualitzat a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà a través del www.artà.cat. L'Ajuntament d'Artà vol agrair la col·laboració de totes les persones i entitats que altruistament fan possible dur a terme aquest programa de festes. Després hi ha el logotip de Pobles Lliures de Violència Sexual Noi Punt i el telèfons, el 112 d'emergències, el Centre d'Informació de la Dona 971-598-205 24 hores i WhatsApp per a dones, joves i adolescents 639-620-000. Doncs repetir, WhatsApp per a dones,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I quan són ja les 7 i 2 minuts, passam a la informació meteorològica, en aquest cas, en quant a temperatures, que és el que més ens interessa aquests dies, bàsicament. A hores d'ara, d'avui dia 30, a les de 9 i 2 minuts, tenim 31,8 graus centígraus, però sensació tèrmica de 36 graus, segons valenciameta.com, l'estació hortenca de Molins de Rei. La màxima d'avui ha arribat als 33,9, o sigui, pràcticament 34, a les 13 i 37 minuts, passada la 1:30 del migdia. La mínima, de no ha baixat els termòmetres de moment, del 20,4 graus, a les 6 i 44. Per tant, temperatures avui entre 20 i 34 graus, al Manco de moment. El vent ara mateix de nord-nord-est, 4,8 km per hora, ràfegues de 14,5. La màxima ràfega d'avui fins ara, 33,8 a les 13 i 3 minuts. La màxima ràfega mensual continua, i en aquest cas podríem dir gairebé acaba ja, amb aquests 41,8 del passat dia 10 de juny. En quant a la temperatura mínima més baixa de tot el mes, ara que tancam aquest sisè mes de l'any, el tenim a dia 12, que va baixar als 12,9 graus centígraus. Va ser la mínima més baixa de juny en aquesta estació de Molins de Rei. La 12,9 de dia 12. Per altra banda, la màxima més alta va quedar estipulada o ha quedat amb els 36,3 del passat dia 22, que això era dilluns de la setmana passada. En quant a mitjanes, tenim la mitjana més baixa, la de dia 5, de 9,8 graus, i la mitjana més alta, en aquest cas, és compartida per dos dies, dia 22 i dia 23, amb 27,6 graus centígraus. Per tant, això seria un poc el resum mensual en quant a temperatures. Repeteix que la mínima més baixa dia 12, 12,9, màxima més alta la de dia 22 en 36,3 graus. Pel que fa comparativament entre avui i ahir, per exemple, ahir la mínima va ser de 22 graus, avui 20 graus, en aquest cas 20,4 passats altes, per tant ha baixat la mínima. Però la màxima sí que ha pujat, perquè ahir van tenir 31,4 i avui 33,9. Per tant, més amplitud de temperatures avui que ahir. I bé, el vent majoritari d'aquest mes, del sector d'on ha bufat el vent, és majoritari de l'est. Ahir, per exemple, nord-nord-est, avui també, dia 28 sud-sud-est, dia 27 de l'est, i bé, i així si anant cap enrere, majoria de l'est, o nord-est, o sud-est, si més no, però bueno, més tirant a l'est de manera general. Així, per tant, la temperatura mitjana de tot el mes de juny és de 24 graus centígraus. La temperatura mínima absoluta, ja han dit, 12,9 el dia 12, que se va donar a les 5:50. Temperatura màxima absoluta, 36,3 de dia 22 a les 13:50 minuts. El dia més fred, el dia 5 de juny, amb mitjana de 9,8, i dia més calorós, ja han dit que hi ha un empat a nivell del test, després que ho desglosa una mica, en aquest cas seria dia 22, a mitjana de 27,6 graus centígraus. Ràfaga de vent més alta, ja ho han dit, 41,8 de dia 10 a les 12:20 minuts, mitjana de vent 3,8 km per hora, poca cosa si més no, sector dominant de l'est, número de dies ventosos, és a dir, en ràfagues per damunt dels 36 km per hora n'hi ha hagut 6, número de dies de mestral, 0. Pluviometria màxima en un dia, 0, perquè tot el mes de juny ha acabat i acabarà, si més no, en les properes hores, amb 0, sí? 0 absolut, si més no, en aquest cas. I bé, poca cosa més a nivell del que han tingut fins ara. Tot això i més a través de valenciameteo.com podeu veure totes aquestes estadístiques i dades i anàlisis que vulgueu fer o vulgueu fer vosaltres mateixos.
Pel que fa a la predicció, passam a l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, que per les hores que queden d'avui dona cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, vent de nord-oest en 10 km per hora. Per demà dimecres, dia primer, primeres hores cel descobert amb un 0%. Demà de matí, intervals anul·lats, diu possible pluja escassa, tot i que és un 30% de possibilitat, per tant, tira més cap a que no, realment. Però sí que és veritat que hi ha una zona de Mallorca que demà dona una certa possibilitat de pluja, entre una zona fa com un redondatge estrany, diguem-li així, a través de d'un mapa, per exemple, que algú meteoròleg ha publicat, per la zona entre, ho diré així, molt de memòria, que inclouria una mica entre Manacor, Inca, sense arribar a Palma, però baixant cap a Campos, tot aquest cercle que no et cercle en si, perquè evidentment no és una cosa matemàtica, diguem-li d'aquesta manera, però sí que hi pot haver tota aquesta franja, no sé si dir central-sud, que podria haver-hi possibilitat de, més alta de pluja. En principi a Palma no tant, no, el percentatge que diem és bastant més baix a Palma, en aquest cas, i està per davall del 50%, a l'igual que Artà, en aquest cas Artà està en el 30% de possibilitat de pluja al dematí i en aquest cas un 20% pel capvespre, que ara hi arribaríem, però vaja, ja ho comento. Per tant, bé, com sempre dic, tot el que és diferent de zero és per algun motiu, ho deixarem un poc allò a la White, però bé, de moment no tindria pinta d'arribar, però com ja sabem el temps, mai se sap. Per tant, en definitiva, demà de matí possibilitat de 30% de possibilitat de pluja Artà i el capvespre amb intervals de nebulositat amb un 20%. I ja darreres hores amb cel poc nublat amb un 0. Temperatures possibles demà entre els 21 i els 33 graus, que de ser així seria per escut el dia d'avui, tal vegada la mínima una mica més alta. El vent podria començar demà de nord-oest amb 20, per el dematí girar a nord amb 20 i en ràfegues màximes de 40. El capvespre giraria, o seguiria girant en aquest cas, cap a nord-est, entorn a 15 km per hora, i ja a darreres hores s'aniria calmant la cosa de nord entorn a 5. Per tant, bàsicament demà matí pot ser com bufi una mica més el vent entorn a ràfegues màximes de 40. Passaríem a dijous dia 2, primera meitat intervals de nebulositat amb un 20%, segona meitat del dijous, que també ho deixarem de moment a la White, intervals anul·lats amb pluja escassa amb un 20%, un percentatge ja veiem relativament baix, però que hi haurem d'estar també una mica a la White, si més no, i que ja veurem, també passaria un poc el mateix que demà dimecres. En tot cas, per demà ja deim més possibilitat que no, però tot el que és diferent de zero, sempre hi ha aquest percentatge, si més no, de possibilitat. Temperatures per dijous entre els 19 i els 31 graus, això suposaria baixada de 2 graus de mínima, si no m'equivoqui, també 2 de màxima, vent en aquest cas, a principi de dia de dijous de nord amb 25 en ràfegues màximes de 50, aquí podria bufar una mica més, i acabant el dia del dijous de nord amb 20, sense ràfegues màximes indicades al manco de moment. Pel que fa a divendres dia 3, aquí ja cel descobert, a principi de dia un 5% lleugeríssim de possibilitat de pluja, a final de dia ja un 0, temperatures de 9-32, pujaria un grau de màxima respecte al dia anterior, i aquí sí que podria bufar un poc més el vent. Vent de nord en 30, en ràfegues màximes de 60. Per tant, atenció, divendres també una mica més de vent. De fet, de tots els dies com es morses, el dia que podria bufar un poc més el vent. El dissabte, dia 4, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja. Temperatures entre 20 i 33 graus. Pujaria un grau la mínima i un grau la màxima. Vent de nord en 15 km per hora. Per diumenge, dia 5, cel descobert 0% de possibilitat de pluja, temperatures aquí baixaria la mínima, els 18 graus, la màxima se manté als 33, vent de l'est entorn a 10 km per hora. I acabem el repàs amb el dilluns, dia 6 de juliol, cel descobert 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 9-34, és a dir, pujada d'un grau de mínima i d'un grau de màxima, vent de sud-est entorn a 10 km per hora. Com sempre m'agrada fer, quedar-me només en les mínimes, de moment, per una banda, tindríem temperatures mínimes, que diem, de tots aquests dies que em mostra l'EMET, tindríem els 21 de demà de mínima, que seria la mínima més alta de tots aquests dies,
Després baixaria dijous els 19, mantindria els dijous, el 19 perdó, per divendres, pujaria els 20 per dissabte, baixaria els 18, que és la mínima més baixa per diumenge, per tant, mínima més baixa per diumenge, i després pujaria els 19 per dilluns. Com veiem, aquest zigzag que dic a vegades, si féssim una gràfica, repetesc, 21 possibles de mínima per demà, baixaria els 19 per dijous, mantindria 19 per divendres, pujaria els 20 per dissabte, baixaria els 18 per diumenge i pujaria els 19 per dilluns. En canvi, si ens quedem en la màxima, també aquests zigzags, diguem-li d'alguna manera, si més no, bueno, no tant, ara m'hi fixava bé, realment seria pujada de temperatura màxima des de dijous, de passat demà dijous, fins al manco a dilluns, tot i que sí que de demà a dimecres cap a dijous hi hauria hagut una baixada. Per tant, també és important dir-ho. És a dir, realment baixaria, si se donés això, que sempre són hipòtesis i pronòstics, passaria els 33 graus de màxima possibles per demà, baixaria els 31 per dijous, i a partir d'aquí sí que, després d'aquesta baixada cap a dijous, després sí que de dijous aniria pujant progressivament, ja que passaria dels 31 de dijous, passaria els 32 per divendres, 33 per dissabte, manté els 33 per diumenge i puja els 34 per dilluns. Com veiem, aquesta tendència entre els 31 de dijous i els 34 de dilluns, de moment no ho podem veure més enllà, per tant no sabem si més enllà o no. Però vaja, baixada de dimecres a dijous i després tendència a l'alça en quant a les màximes. Les mínimes ja hem vist que hi ha més oscil·lació. I en quant al vent, demà de matí possibles 40 km per hora de ràfegues màximes, dijous de matí 50 i divendres, en aquest cas tot el dia de moment pronòstic, de 60 km per hora de ràfegues màximes. Per tant, atenció amb aquest cas.

0: En aquest cas, el tiempo apunta, sí que indica possibilitat demà de pluja de 0,9 litres i dijous de 0,5. És el pronòstic, en aquest cas, d'aquest altre web del tiempo.es. Així que ja veurem qui encerta més, en aquest cas, si l'emet o el tiempo.es. En el desglossament horari no ho he comentat, però en el desglossament horari l'emet no hi ha cap hora de registre que marqui pluja. Ja m'he dit que el percentatge era per davall del 50 i, per tant, allò com bordet no és descartable del tot, però sí que es tirant més cap a que no, però sempre deixant aquest possible dubte, si més no, de demà. Haurem d'estar a la White o atents, si més no, amb aquest sentit, i ja veurem que acaba fent demà, si acaba arribant aquesta possibilitat de 4 gotes o no. En quant el tiempo apuntés, marca la possibilitat entre les 11 i les 13 hores, a les 11 en 0,1 amb un 40% de possibilitat, a les 12 0,5 amb un 60% i a les 13 pluja. Això és el pronòstic per demà dimecres entre les 11 i les 13 hores.
1: Gentlemen, why are we here? We're here in the name of art. We're here to commit ourselves. I've seen your work. Today, we're going to take it to a new level. We've come to the most barren place on Earth to create. Today, we bring life to the desert. Any questions? No questions. You are love. Light. Danger. Mystery. First, you have to destroy your inhibitions. You first destroy, then you create. Balls.

I així posem el punt i final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Hortam. Tornant demà amb bastantes més coses aquí en aquesta sintonia de Ràdio Hortam Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la colònia, a través de www.radiohortam.cat a través d'internet. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

0: països que apareixen a la llista pública d'avui per l'Agència Tributària. En el punt de mira d'Hisenda hi ha Vicente Grande, Matías Can, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears.
1: L'expresident del Reial Mallorca, Vicente Grande, arrossega un dels deutes més elevats de persones o societats vinculades a l'arxipèlag i supera els 31,5 milions d'euros, mentre el magnat immobiliari

0: Ari Macías Kun s'endeuta amb més de 1,3 milions d'euros i el net del fundador de la banca Marc, Manuel Marc, té pendents 3 milions d'euros.
1: En l'àmbit nacional, en el llistat, hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera el milió, quasi 300.000 euros, l'actriu Paz Vega i el cantant Bertin Osborne.
0: La gran nova torna a aparèixer a la llista després de 2 anys fora amb un deute de 714.000 euros. També reapareix el col·laborador televisiu Kiko Matamoros després de 3 anys amb un deute de 600.000 euros.
1: I el govern mobilitza prop de 4 milions d'euros per impulsar nous projectes d'economia circular a les Balears.
0: La convocatòria destinada a empreses empresarials permetrà finançar projectes de recerca i innovació, però també inversions per reduir residus, reutilitzar recursos i allargar la vida útil dels productes. Cada projecte podrà rebre fins a 700.000 euros per investigació i execució de projectes i fins a 25.000 euros per a estudis de viabilitat.
1: I aquest dia és de calor, de saber que la factura de la llum puja un 4,6%, com a mínim aquest mes de juny, segons Facua, que demana un IVA reduït permanent.
0: La factura elèctrica dels consumidors en tarifa regulada ha estat de 79 euros enfront dels 75 euros del mes de maig, segons l'anàlisi duita a terme per Facua Consumidors en Acció, que denuncia que és la conseqüència de tornar enrere algunes rebaixes fiscals establertes després del conflicte de l'Iran, com la reducció de l'IVA d'electricitat, que eren vigents des del dia 21 de març. Davant d'aquesta situació, l'associació ha reclamat a l'executiu, presidit per Pedro Sánchez, un canvi regulador per consolidar de manera estable un tipus impositiu reduït. L'associació considera injust que repercuteixi un subministrament essencial i bàsic per a l'economia de les llars espanyoles.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu, cop al narcotràfic a Eivissa. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos. A l'illa Pitiusa, en un escorcoll, els agents varen descobrir 50 quilos de ketamina i 22 d'estasi. Ja hi ha 2 detinguts a la presó. Enric Fernández en té més detalls.
3: L'escorcoll a Eivissa ha estat acompanyat d'un altre, un magatzem de la ciutat neerlandesa de Rotterdam, amb la confiscació de 100 quilograms d'MDMA i 1.100 quilos de precursors químics, amb capacitat per elaborar 6 tones més d'aquesta substància. Els 2 arrestats, presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues, han ingressat a presó. Les sospites les va aixecar un home que es dedicava a la logística. Feia constants desplaçaments a l'illa des de diferents aeroports neerlandesos. Els investigadors vigilaren la seva casa a Eivissa i van comprovar com entraven i sortien diverses maletes. El dia que va ser interceptat, transportava 50 quilos de ketamina. I en l'escorcoll, al domicili, van trobar 22 quilos de comprimits d'èxtasi i 1.500 euros en metàl·lic. El segon arrestat està a un centre penitenciari de Rotterdam on va ser detingut. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
1: I extingit l'incendi forestal al voltant de les 6 del capvespre a la zona de Son Fortesa, Puigpunyent, a Mallorca, que es va declarar ahir i que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar. Abans també s'ha extingit l'incendi agrícola a Campos, molt a prop d'un habitatge que ha generat una gran columna de fum. Amb aquest darrer foc, a la zona de Campos i Puigpunyent, són 40 els incendis forestal enguany a les Illes Balears.
0: 28 han tingut lloc a Mallorca, amb més de 23 hectàrees de superfície cremada. No obstant això, es tracta d'incendis que no han afectat una àrea extensa. 9 de cada 10 incendis són d'origen humà, això vol dir que es produeixen per negligències o causes accidentals. El gerent de l'Ibanat, Tomeu Llebrés, ha explicat que normalment es tracta d'espires de crema de restes agrícoles o forestals, però també per llosques que deixen els fumadors.
4: Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament, dins el mes de febrer, pues, sí que se va agafar un d'espira menors, pues, que estaven provocant aquests incendis.
0: Els pics d'incendis es produeixen el juliol i l'agost. A les portes dels 2 mesos més intensos de l'any, els experts demanen molta precaució i molt de seny.
1: El govern continua amb les feines de manteniment i conservació dels torrents de les Illes, uns treballs que tenen com a objectiu reduir el risc d'inundacions

0: davant futurs episodis de pluges i torrentades intenses. Només a Menorca hi ha 400 quilòmetres de torrents i 2.000 més d'afluents. Et cel Camarasa.
1: Fa 7 setmanes que els equips contractats pel govern fan feines de manteniment al torrent de Santa Catalina, a la carretera que separa Maó de Fornells. És una de les actuacions de la conselleria per garantir el bon funcionament dels cursos d'aigua i reduir el risc d'inundacions. S'hi fan diferents tasques, des de la retirada de canyissar i vegetació invasora, l'extracció de rizomes, la neteja de llits o la construcció d'un mur d'escullera per contenir la força de l'aigua. Pedro Sáez és el vigilant d'explotació de la Direcció General de Recursos Hídrics a Menorca.
2: Tots els rizomes aquests són els que fan els grans taps aquí en el torrent, que ho deixen tot anegat. A part, hi ha tres ponts que ja mos duen problemes només pel fet de fer pont quan hi ha avenides i totes aquestes coses, però s'està fent una feina molt seriosa i molt costosa.
1: A Menorca aquest any també s'ha actuat als torrents de Puntarró, Samina, Sacanoves, Mercadal, Son Granot, Carbonell i Montpalau. Els tècnics alerten que les altes temperatures poden afavorir episodis de pluja intensa durant els pròxims mesos. Pedro Roger és meteoròleg d'IB3 Televisió.
3: Tenim una temperatura molt alta en superfície i molt baixa en altura. En conseqüència, l'escenari que resulta és molt més inestable. Tenim, per tant, unes tempestes més potents, també tenim núvols amb més desenvolupament i precipitacions també més intenses, que fins i tot poden ser torrencials.
1: A Mallorca les actuacions s'han fet a Montuïri, Consell, Campanet i Santanyí, i a Eivissa els treballs s'han concentrat a Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni i Santa Eulària de Riu.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: El GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Son Reus.
5: També reclamen que els 50 milions d'euros previstos pel govern per a aquesta operació es destinin a implantar sistemes de recollida selectiva porta a porta a les pitiuses. Si no tenen resposta de les administracions, amenacen amb altres accions legals, a més del contenciós administratiu interposats a mitjan de juny i que ha estat admès a tràmit. Consideren que s'ha emprat el procés d'urgència per amagar la participació ciutadana. És Aina Lleuger, del GOP.
6: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
5: L'associació de veïnars de Son Sardina encapçala també el rebuig al trasllat. Les dues entitats exigeixen una avaluació d'impacte ambiental i l'obertura d'un procés de participació ciutadana amb els barris i municipis afectats. A més, demanen crear una comissió de seguiment integrada per entitats ecologistes, veïnals i representants del barri per supervisar-ne el projecte.
0: I el GOP i els veïnats de Son Sardina continuaran aquesta setmana amb les reunions amb altres entitats per evitar el trasllat de residus a Eivissa, d'Eivissa cap a Mallorca, asseguren que ja compten amb el suport d'una dotzena d'entitats adherides.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, moment de fer una volta pels principals titulars d'aquest darrer dia de juny en què la presidenta Marga Proens ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez per com ha fet el procés de regularització de migrants que acaba avui.
2: La presidenta assegura que ha creat una gran inseguretat jurídica i un efecte crida.
3: Ja ho veiem, perquè d'ençà que va començar aquest procés, no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
1: I és que el Tribunal Suprem té dubtes i es planteja demanar al Tribunal de Justícia Europeu si el procés de regularització de migrants va en contra de les directives europees.
2: Tot i que hi ha hagut altres processos a Espanya com aquest, ara pensen que, tal com està plantejat, podria xocar amb la norma europea que estableix que les polítiques d'asil i migració s'han de coordinar entre tots els països de la Unió.
1: Aquest, però, no és l'únic recurs protagonista de la jornada. El govern recorrerà el nou decret del Consell de Ministres que incrementa la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats a les Balears.
2: El conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMARS, Guillermo Sánchez, lamenta que, tot i la saturació dels centres d'acollida de les illes, s'haurà de donar cobertura a 434 menors que no poden assumir les Canàries.
4: La situació no ha canviat. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al gobierno de España.
1: I el GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
2: L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que asseguren incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreus. És Aina Lleuger, del GOP.
5: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
1: Grans fortunes vinculades a les illes estan entre els deutors morosos que apareixen a la llista pública d'avui per l'Agència Tributària.
2: En el punt de mira d'Hisenda, Vicente Grande, Macías Kun, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears. En l'àmbit nacional, en el llistat hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera l'1,3 milions d'euros. També l'actriu Paz de Gaia i el cantant Bertín Osborne.
1: I cop al narcotràfic a Eivissa.
2: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos a l'illa Pitiusa en un escorcoll. Els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasis. Ja hi ha dos detinguts a la presó.
1: Són les 7:33, moment dels esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
1: Gavi, bon vespre de nou. Adrián Fuentes està a punt de convertir-se en el primer fitxatge del Real Mallorca per a la propera temporada, no?
6: Així és. El davanter madrileny s'ha decantat pel Club Vermell, tot i tenir una oferta d'un altre equip descendit, com és el Girona. Adrián Fuentes, de 29 anys, ha jugat aquesta temporada al Córdoba, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits, en el que també era el seu debut a la categoria. El davanter firmaria per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament entre 2 i 3 milions d'euros al conjunt andalús. I pel que fa al capítol de sortida, avui és 30 de juny i això significa fi de contractes i sessions. D'una banda, el Vinicelamé Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar queden lliures i d'altra tornen als seus equips d'origen. I un jugador que acaba contracte però ja en té un de nou és Omar Mascarell. Això sí, fora de l'illa, tot i que el club encara no ha comunicat la seva baixa, el migcampista canari va ser presentat ahir amb l'Al-Khalei de la Lliga de l'Aràbia Saudita. Amb una oferta poc atractiva, Pablo Ortells no va poder convèncer el ja exjugador mallorquinista que s'ha acomiadat després de 3 temporades i 100 partits oficials de vermell. De la situació actual de l'equip n'ha parlat a IB3 el tècnic mallorquí Xisco Muñoz, actual entrenador del Jor de Malàcia. Xisco diu que el cop ha estat dur, però creu que el club ha encertat en la contractació de Luis García.
7: Poc a poc crec que s'ha anat perdent un poc aquest ordre, aquest sacrifici, aquesta voluntat de tenir clar els objectius de prioritat. Crec que s'ha de canviar totalment el xip d'un munt d'una situació i l'altra.

0: intentar ara mateix. Ja ho fan, crec que han firmat un molt bon entrenador, crec que aquestes coses li sortiran bé i bueno, esperem que l'any que ve, com a mallorquinistes i com a aficionats, ara es tensaran com a aficionats, puguin disfrutar una altra vegada del Mallorca a primera divisió.
1: Però ara la realitat és la segona divisió i avui, a partir de les 8, en un acte que tindrà lloc a la Real Federació Espanyola de Futbol, el Mallorca coneixerà el seu full de ruta en el seu retorn a la categoria de plata. La Federació Espanyola de Futbol presentarà els calendaris oficials de les 9 principals competicions nacionals de futbol masculí, femení i futbol sala per a la pròxima temporada. El Club Vermell coneixerà la configuració de la Lliga amb totes les seves jornades, partits, rivals i ordre de joc per al curs 2026-2027. Tot això quan l'afició mallorquinista continua descontenta amb els preus dels abonaments. Tot i consumar el descens a segona divisió, els preus dels abonaments del conjunt vermell semblen més d'un equip de primera. Aquesta és la sensació que tenen la majoria d'aficionats mallorquinistes després que el club anunciés ahir les noves tarifes, que només s'han rebaixat una mitjana del 17%. Pel que fa a les renovacions, el ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest als 180 de la grada d'animació i les noves altes van entre els 830 i els 280. Escoltant Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, en declaracions al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
2: Preus és una vergonya que te vagin aquesta rebaixa. Haguem passat l'any que han passat amb mallorquinisme, que com aquell qui diu... n'han rebut de per tots els costats i això ja ha estat, ja ha vessat aquesta sessó. Coneguent-los, en marxa enrere crec que no ho faran, ni rectificar, ni donaran sa cara.
1: I Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes, ha dit que l'entitat partia des d'un inici d'una rebaixa encara més baixa.
3: Entenc que mallorquinistes estem tots enfadats en els preus, però també hem d'entendre que avui en dia el futbol és com és, són societats anònimes esportives, i jo vull partir d'una premissa, és a dir, quan nosaltres ens vam reunir per primera vegada en el club, el descompte era d'un 5%. Hem arribat a un 20% i a casos fins a un 27% de descompte en aquesta propera campanya d'abonat.
1: Els aficionats ja poden renovar el seu abonament fins dia de 7 de juliol. Després del 21 al 24 del mateix mes es podran sol·licitar canvis o millores de seient i a partir del 28 de juliol s'obrirà la banda lliure d'abonaments. I qui també té en marxa la seva campanya d'abonats per al pròxim curs és l'Atlètic Balears. El conjunt blanc i blau, amb el lema Sempre Fidels, iniciarà demà el període d'abonaments per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà demà dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 als 80 euros. Escoltam el director general de l'Atlètic Balears, Patrick Meso.
4: Bueno, hay una muy pequeña subida de 10 euros en cada categoría. Si somos muchos, pues poco también es mucho y todo ayuda, todo suma y la verdad que comparado también con otro equipo de la categoría, pues tenemos los precios muy bien y no somos nada caro o nada de otro mundo en ese sentido. Entonces lo hemos adaptado un poquito, pero siguen siendo muy, muy buenos precios.
1: L'Atlètic Balears ha anunciat també el fitxatge del migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCAM Múrcia, i pel que fa a l'equip femení, la migcampista de 20 anys, Marta Muñoz, és la nova jugadora del Balears. I al Mundial ha arribat la primera gran sorpresa. Alemanya eliminada als 700 de final. La selecció alemanya ha caigut a la tanda de penals contra el Paraguai. L'equip dirigit per Gustavo Alfaro va avançant el marcador al minut 42 gràcies al gol d'Enciso i al 54 Kai Havertz empatava el partit. Tot i així, a la pròrroga no hi va haver gols i a la tanda de penals el porter del Paraguai, Orlando Gil, va ser decisiu aturant dos penals. L'autor del darrer penal per Paraguai va ser Mauricio.
5: Está siendo un día inolvidable, increíble. Nosotros no tenemos palabra para describir lo que estamos pasando, solo disfrutar y tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy. Y hacer un penal contra Neuer es muy difícil y creo que todos nosotros hicimos muy bien y gracias a Dios conquistamos esta etapa.
1: D'altra banda, el Marroc del mallorquí Xavi Riad ha eliminat els Països Baixos també a la tanda de penals. Als vuitens de final s'enfrontarà al Canadà de Kyle Larin. També, en patiment, el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 al Japó. I per avui, des de les 7, està en joc el partit entre Costa d'Ivori i Noruega, de moment amb empat a 0 a la primera part. El guanyador s'enfrontaria al Brasil. I a partir de les 11, aquesta nit, França-Suècia. El guanyador s'enfrontarà al Paraguai. I a les 3 de la matinada, la selecció mexicana de Javier Aguirre i Toni Amor s'enfrontarà a l'Equador. Pel que fa a Espanya, El combinat nacional jugarà la seva eliminatòria dijous a les 9 del vespre contra Àustria. En cas de passar de ronda, la selecció espanyola s'enfrontaria al guanyador del Portugal-Croàcia. Escoltam el jugador de la selecció, Marcos Llorente.
6: Hay que ir paso a paso, creo que sería un error y aparte estás imaginando cosas que no han pasado, entonces yo estoy centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa, entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase a Austria, pues ya imaginaremos.
1: En el partit que està en joc, acaba de marcar Noruega. De moment, Costa d'Ivori 0, Noruega 1. I en bàsquet, el projecte del Fibui Mallorca-Palma per al curs 2026-27 continua prenent forma. El conjunt mallorquí de la Primera FEB ha anunciat el fitxatge d'Adrià Montcanut per a la pròxima temporada. El club ha tancat l'arribada del base català de 23 anys. Montcanut arriba procedent de l'Iraují de la segona FEB i qui no continuarà el pròxim curs que abandona el club després de dues temporades. I acabam amb tenis i vòlei. En tenis, el mallorquí Jaume Munar ha debutat avui amb victòria a Wimbledon davant l'argentí Francisco Cerúndolo, cap de sèrie número 18. Munar ha superat el seu rival per 6-1, 6-4 i 6-3. I en voleibol, el Connecta Balear Manacor ha anunciat 4 fitxatges pel seu nou projecte a la Superliga. Els col·locadors Stefan Kiel i Juan Manuel Giulietti, l'oposat Diego Kunda i el central Ruslanas Sustauskas.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito?
9: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Jo l'escolto. I tu?

embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya.

Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Ahora, dale al play.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: El

Good job!

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.